que els faig estrada, he fet cuió, trico l'espada, estic atenta, o a cantanca, estic atenta i ja cap ple, que te set el diu de tot, pa fa que fin que la falsa. Falso diu, l'or l'han copà, i demanem excusa, a passa fos, per pa curar que el que escapa, la teia i xuda una cruz. Va cantant que me sunque, viut, i si m'està en muntanya,